0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Els efectius esperen acabar avui donat per controlat l'incendi de la Vall d'Uixó. Bona vesprada, com cada dia coneixerem l'última hora, avui fem una ullada també a l'atur que ha deixat juliol, al turisme i a l'oratge, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, este mes que ja han deixat enrere ha sigut extremadament càlid i el més sec del segle. Totes les nits han sigut tropicals. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Un dia més pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat 9.600 hectàrees i que manté a esta hora 50 efectius de bombers treballant en la zona. Hi ha alguns punts encara on s'aviven flames i la previsió és donar-lo per controlat les pròximes hores. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Més quan les condicions meteorològiques són favorables, però la zona cremada és àmplia i encara hi ha flama en llocs puntuals. La conselleria reforça la tesi de que l'incendi va ser intencionat i la recuperació portarà molt d'esforç. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
3: Ha habido un pirómano que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues que pueda ser enjuiciado. Nos va a llevar mucho trabajo. Ha habido daños materiales importantes en entornos agrícolas, poca afección en viviendas y en entornos urbanos. Las tierras abandonadas son la peor de los combustibles, el peor de las herramientas para luchar contra los incendios.
2: El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani aposta per una repoblació mosaica i recuperar també els usos ramaders. La investigadora forestal Luna Morcillo assegura que la regeneració del cremat pot començar aquesta mateixa tardor.
4: Contamos con una vegetación que está completamente adaptada a este tipo de perturbaciones y ya cuenta con unos mecanismos de adaptación y de regeneración post-incendio perfectamente capaces, ¿no? Es cierto que la recuperación puede empezar a verse muy pronto, siempre y cuando las lluvias de otoño o de finales de verano acompañen, y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.

0: explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
1: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
2: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de la gestió pública del 112.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
4: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raúl Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
5: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
6: El comportament del mercat de treball demostra, acredita que la regularització d'immigrants era necessària i ja està tenint efectes molt positius. Per fi, persones que ja estaven ací poden accedir als seus drets i poden complir amb totes les seues obligacions, cotitzar a la Seguretat Social i pagar impostos.
4: Per la seva part, la patronal SEB considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat.
7: Debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. El fuerte aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar la inserción laboral de las personas regularizadas. Para ello es fundamental identificar cuanto antes sus perfiles profesionales, impulsar formación adaptada a las necesidades de las empresas y agilizar los trámites administrativos.
1: La Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena de juliol amb una ocupació hotelera del 90,2% de mitjana. Són 2,4 punts per damunt del mateix període de 2025, segons Osbec, que compta amb bones perspectives per a esta primera quinzena d'agost. Andreïna Pietri.
0: La secretària general de la patronal hotelera, Núria Montes, assenyala que Benidorm està sent el motor de la temporada, encara que quasi tots els destins han superat els registres del mateix període de l'any passat.
8: Alicante Sur alcanza el 90%, la Costa Blanca, sin contar Benidorm, también roza el 88%. La provincia de Valencia, con un fuerte tirón de Gandía, supera el 91%. Y la ciudad de Valencia se acerca al 90%. Y Castellón no se queda muy atrás. Supera el 85,5% de ocupación media y sigue la misma estela de crecimiento que el resto de destinos de la Comunidad Valenciana.
0: Per nacionalitats, el mercat espanyol continua sent majoritari en el conjunt de la comunitat, quasi la meitat, seguit del Regne Unit. Des d'Osbesc destaquen, a més, que les reserves confirmades anticipen un agost amb valors per damunt del 90%, posen el focus en l'efecte de l'eclipse del 12 d'agost.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
1: L'organització Patim ha alertat que les addiccions presenten perfils cada vegada més complexos. Així es desprèn de l'estudi presentat per l'entitat amb motiu del seu 40 aniversari. Onda Cero Castelló, Anna Adrián. Així és, l'entitat advertís de l'increment del policonsum i de l'aparició de noves substàncies sintètiques entre els més joves i reclama reforçar la prevenció i un model d'atenció integral. Carolina de

0: funciona. Llama al 635 30 30 30. Pide la promoción Eclipse y disfruta esta experiencia. Hola Wi-Fi y prepárate para compartir el Eclipse.
1: Del 6 al 9 d'agost torna el Potries Music Fest 2026. 4 dies de música, cultura i gastronomia amb Ramonets, Sedallàs Latin Sextet, Magalí Saré, Anna Andreu, Raquel Cruces i molts més. Tallers, tas de tapes i food trucks per a tots els públics. Descobreix tota la programació del 6 al 9 d'agost. Viu la música Potries.